de les plantes, dels vegetals, del que vulgueu, fiqueu i parleu amb la Gemma Urrea, que és la conservadora del Jardí Botànic de Barcelona. Però em sembla que ja tenim trucada.